0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Avui, 3 de juliol, es compleixen 20 anys de l'accident de metre a València que va deixar 43 persones mortes i 47 ferides. 20 anys després d'esta tragèdia, al costat de la Dana i l'incendi de Campanar han sigut els tres esdeveniments que han marcat a la Comunitat Valenciana i que han tingut un enorme impacte social. Avui l'actualitat passa per tots els actes commemoratius que s'han organitzat per aquest aniversari. El primer ha sigut este matí, on s'ha realitzat un minut de silenci enfront del Palau de la Generalitat. A les 12 també tindrà lloc un altre a l'Ajuntament de València. A més, l'Associació de Víctimes ha convocat a la una del migdia una ofrena floral al costat del Memorial Alçat sobre la corba on es va produir el sinistre. A eixa mateixa hora s'interromprà la circulació de tots els trens de Metro València i del tram d'Alacant durant un minut. Els convois es detindran en l'estació que els agafe més a prop. Però l'actualitat d'avui ve marcada per un altre succés que ha ocorregut a Alacant. La Guàrdia Civil està investigant la mort d'una dona de 55 anys i d'una de les seues filles de 20 a mans presumptament del pare, un home de 53 anys que ha sigut hospitalitzat al costat d'una altra de les seues filles de 26. Tots dos presenten ferides d'arma blanca. Els fets han ocorregut a última hora de la vesprada d'este dijous en la vivenda de la família en la partida a la cantina de la Canyada de Fenollar. I la Policia Nacional també ha detingut per suposats delictes d'imprudència greu a 4 operaris que van treballar en els baixos dels dos edificis del carrer Picayo de València on ahir es va produir un incendi.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Da igual como lo vivas. Cuando juega la selección
4: estamos en el mismo sitio,
5: en la misma jugada,
6: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
7: cuando todo eso llega,
6: entonces sí, entonces somos una.
8: Somos un
9: Movistar, la red oficial.

Bona vesprada. A la una del migdia comença l'acte que ha convocat l'Associació de Víctimes per el 20 aniversari de l'accident de metro de València, en el que, recordem, van morir 43 persones i 47 van resultar ferides. Es tracta d'una ofrena floral al costat del memorial alçat al voltant de la corba on es va produir l'accident. A eixa mateixa hora s'interromprà la circulació de tots els trens de metro València i del tram d'Alacant durant un minut. Els contem també que la directora del centre de dia i lloc del major de Picanya ha declarat avui divendres davant la jutgessa de la Dana, que va prendre pel seu compte, ha dit, la decisió de tancar les instal·lacions per a posar fora de perill als 35 usuaris del centre. Segons el seu testimoni, des de primera hora de la vesprada va seguir la evolució del barranc del Pollo i, malgrat consultar, diu, amb la policia local, no va rebre cap indicació per adoptar mesures. I la ONG IAE, amb seu a Algemesí, a València, ha conclòs la seva missió de cerca i rescat a Veneçuela després de diversos dies d'intens treball en les zones afectades per els terratrèmols, on ha col·laborat amb les autoritats i amb els equips internacionals també que estan en la zona. L'operatiu, integrat per 11 voluntaris especialitzats i els gossos de cerca Otto, Quino i Ron, han desenvolupat la seva labor en diferents punts de l'emergència mitjançant la combinació de cerca canina i equips electrònics de localització. En pàgina de succés Es contem que la Policia Nacional ha detingut a un home a Alacant com a suposat autor d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa per l'apunyalament que va patir un altre home després d'una discussió en un autobús de Palma el passat 5 de juny.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: Pero en la provincia de Valencia.

0: Bueno, cuando escuchábamos hace unos minutos, a Ana Esplugues le pilló el accidente con 25 años. De alguna manera fue completamente consciente de lo que pasaba y de lo que vino después. Violeta Rius tenía 11 años, ese 3 de julio de 2006. Viajaba con su madre en el primer vagón de vuelta a su casa de Torrent. Ella sobrevivió, pero su madre, Carmen Garrote, falleció 3 días después. Y hoy la tenemos al otro lado del teléfono en este 20 aniversario. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Hola. Muy bien, Sistem. Muchas gracias por convidarme.
0: Gracias a tu per estar así, per contar-ho. Bé, han passat, Violeta, 20 anys d'aquell dia, del succés, i, bueno, han sigut 20 anys molt durs, no? No només per les pèrdues, per ese dolor, no? Per esa ferida, sinó per tota esa lluita per reclamar justícia i dignitat, al final, per a tots vosaltres i a tots els familiars. I encara que aquesta part d'alguna manera sí que es va aconseguir, no? Ja que seguir recordant, sobretot per a que no torni a passar, no? I no se'ns oblide, sobretot com estàs vivint este 20 aniversari de l'accident, Violeta.
1: Efectivament, sí, han sigut 20 anys molt durs, molta lluita, i al final ja ho teníem un poc com estem vivint, entre cometes, la normalitat, no? Deixant de banda un poc la lluita. Però ara sí, tornem un poc a recordar moments molt durs, però bé, al final aquestes coses són necessàries, tot el que podem recordar, el que passa sobre l'accident i tot el que n'hi ha darrere, no? De l'accident i la investigació, etc. Crec que tot el que podem recordar-ho és bo. Mm-hmm.
0: Tu eres molt xicoteta, tu tenies només 11 anys, eres super xicoteta, però va ser de les poques persones, no, que van eixir d'alguna manera pel seu propi peu de tot allò. No sé quins records et venen a la ment, perquè ens contava Ana Esplugues que moltes coses que ella pensava, no, que havia oblidat esta setmana, pues per tot el rebombori també mediàtic que s'està donant, per totes les entrevistes que esteu fent i per ese nombre, no, per ese número, esos 20 anys, li estan tornant a la ment. Quins són esos records que tornen a tu d'aquell dia?
1: Sí, jo d'aquest dia realment no tinc molts records. El que sé és un poc per el que em conta César, que és el policia que sí. Em rescata. El que hi conta és que jo anava deambulant per el metro i que quan em troba, jo anava preguntant per ma mare, quan ella em troba ja com que vaig perdre el coneixement i ja em va traure. Però jo realment no recordo pràcticament res d'aquell dia.
0: Clar, normal. I com van ser per a tu aquests mesos i anys següents, sobretot, no? Perquè tu tenies al costat a les teues ties, al front de l'associació, no? Que van encapçalar aquesta lluita d'una forma supervalenta. No sé com vas gestionar tot això també sent tan jove, no? Els anys posteriors, un poquet com ho vivies tu, tot aquest moviment i tot això.
1: Doncs van ser anys molt durs. Primerament, evidentment, per la mort de ma mare, però segon, per haver d'afrontar una lluita per una justícia, el que nosaltres considerem just, que se fa doblement dur. Sents molta frustració, molta ràbia, i has de gestionar-ho tota la vegada. Pel que dius de les meues ties, doncs sí, la veritat que són tot un referent per a mi i per a molta gent.
0: Volia preguntar-te també, Violeta, un poc com vau viure la Dana, a més tu sent de Torrent, que és una de les localitats més colpejades. Com ho vau viure, no? Perquè 20 anys després pareixia que algunes coses podrien haver canviat, però es va repetir prou la pel·lícula, no?
1: Sí, efectivament, al principi preocupació, jo no estava en Torrent ni estava en València, estava al País Basc, i per tant molta preocupació, no sabia si tenia algun familiar afectat, molta preocupació. I després ja posteriorment el que tu comentes, no? Pues al final també recordes un poc una altra vegada tot el tema del metro, perquè hi ha molts paral·lelismes i tot això et fa recordar.
0: Ja per acabar, Violeta, perquè creus que és important fer el que aneu a fer avui i ser homenatge ahir en el monument dels 43 rellotges, perquè creus que és important seguir recordant tragèdies com la del metro de València, però també seguir recordant en els pròxims anys tragèdies com la d'Anna. Més enllà de recordar exactament el que va passar aquest dia, que també, perquè creus que és important seguir recordant-lo i seguir parlant d'això?
1: per intentar que no torni a passar, per conscienciar la població que hem de triar bé els nostres polítics, que siguin polítics que es preocupen per la nostra seguretat. Sobretot per això és important recordar-ho.
0: Bé, Violeta Rius, moltíssimes gràcies per estar ací en Más de Uno València en una data com aquesta, este 3 de juliol de 2026, 20 anys després d'aquell dia, seguir lluitant i seguir contant-ho també per això, per aquest objectiu, no? Que és que no s'oblide i sobretot, com tu deies, que no torni a passar una cosa aixina. Moltes gràcies, Violeta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Avui fa 20 anys que 43 persones van morir en l'accident de metre de València. Bona vesprada. L'accident de metre més greu ocorregut fins ara a Espanya i que va commocionar a tota la comunitat per conforme va ser i també per com es va intentar tapar les possibles responsabilitats. Avui, els familiars de les víctimes els han recordat en el punt exacte on es va produir el sinistre. En seguida estarem allí en directe i escoltarem a testimonis que el van viure en primera persona. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es deien, 20 anys es compleixen avui de l'accident de Metro València, al qual 43 persones moriren i altres 47 resultaren greument ferides. Va ser i continua sent l'accident més greu mai succeït en una xarxa de metro a Espanya. Ramon Pérez.
3: Un tren amb 150 viatgers va descarrilar i va volcar entre les estacions de Plaça Espanya i Jesús pocs minuts després de la una del migdia. Circulava a 80 km per hora en una revolta marcada a 40. Una autèntica catàstrofe marcada després per la gestió que en va fer la Generalitat del PP de Francisco Camps amb aquella insistència de que l'accident va ser imprevisible i inevitable quan va acabar demostrant-se el contrari, marcada també pel seu ocultament a Canal 9.
2: A la una del migdia ha començat l'acte que ha convocat l'Associació de Víctimes del Metre per este 20 aniversari, concretament en l'estació de Jesús, on es va produir el sinistre. Anem allí perquè està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
4: Bona vesprada. Sí, un acte que ha acabat fa uns minuts i on Rosa Garrote, presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Julio, creada després d'aquest sinistre, ha lamentat que el maltractament, ha dit, institucional que van patir es repetisca ara amb els afectats de la Dana.
5: Nos hubiese gustado que este cierre llegara con otra realidad social, donde ninguna asociación de víctimas se viera menospreciada por el gobierno involucrado en su tragedia. Nos consolaba pensar, qué ingenuos, nos consolaba pensar que habíamos puesto la semilla para que nunca más ningún colectivo tuviese que sufrir el maltrato institucional al que nuestra asociación se vio expuesta.
4: Les tres principals associacions de la Dana han estat presents en l'acte de record. Toñi García va perdre el seu marit i la seva filla en les inundacions. Insisteix en la importància d'unir-se malgrat ser dos casos distints.